Ja tens l'amor, ja acaricies la glòria. Amb la punta dels dits ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques.